Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.